0: 43 minuts i em sembla que... Hola, bon dia.
1: Bon dia, Montecal. Bon dia, Vic, que està dient.
0: Bon dia, bon dia. Un present és tot meu. Estou a falar amb qui?
1: Per MTC, a fons, gent molt draga.
0: Molt draga, a partir d'MTC. Està tot ben